0: Artisti, qui ca marcau ferm la scena de musica italiana el zons si attonta a saudat ils componists ed interprets pi populars de l'Italia. De tot els temps, questau el hit italian proponius a nus de Elias Truteos a questau amarsi un po'.
1: Mia canzone preferita.

0: Tonie fai Gaia, sesso e samba in toc con en ben in qual presa erotica. Gli hai 12 minuti se von lo snof. Vus weiss, at menes eus ubid di el sauls. Ad el moment vane biarsa vien da, e per fugi de la calira che giuden e las vals a schmacca. Mo chica va a spazzernont per las Alps, sto denton esser conscienz che el ni ela ein bussulez. Perciò e las Alps, dati nuorses. Consequent meine ich, dat nuorses, dati e tjons de protektion. Attackes de tjons de protektion sind christians ein bo la regla, a tutina, eins nu dau a jon vergau al 2021, 304 mirses de tjon el grijuna, 1% de quelles ein stades de tjons de protektion. Pia, je bo la regla, denton e bo l'exception. In cas propi graviont ai succedius al fin la fin de circladura el territori de Maigels, tschun tjauns de protecziun agen attaccau in om. Quei om alu fa denuncia tia la polizia, a quella apriusi contact cu gli uffizi per la sigirtà de victualias e la sanadà dels animals del canton Grischun. Quei sagi responsables, quel sagi responsables per decretà mesiras per tu cont als tjauns. Co ins va propi avon, cun ascein casta din amirsa de tjauns en general, a co la polizia a la procura publica va avon, a tjai dreits cal possessur del tjaun a, de fare curs, quai ad autor se ves legere la quotidiana de dir, in artikel fitch interessant, gli artikel anom attaques e malamprenai vladats, de legere e la quotidiana de dir mesiamna.
1: Dalla damau alla saira.
0: A forse vei schon so domandau, hei cu vin giovanotti? Cau es el, cun ciao mamma.